một vài thu chốt cái liễu lẽ mà nằm mày hiến sống nát đà nằm mà lộp ní hại chừng phụ tật thọ nà bên khó à phí bài và bên hệ thân này nằm mày mướn khẩu lư và chào lộp nà khẩu lư nó cần mà tại còn và ông phá vệ trấn đó nà nà bên con sư hay than tháng tôn nà phú คนล่วงลือพระองค์นี้หรือก็หมายพระภูติญาณว่าเห็นจะไม่จริงเสียแล้วและเจ้าไม่เหมือนเขาเล่านะผู้จากล่าวขานแค่สองลูกน้อยก็ยังไม่ปล่อยเป็นทานเมื่อกี้พูดกันนะจะว่าอย่าง